Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: llorando, pero junto a ti.
1: Ràdio Es Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

missä kavalla on. Mut talva käyvä kumensa. I el llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. Estimar-la.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest o bé l'exalt.

i el divers es balcen i es confonen pels farallons dels anys. Mentre una noia de pits nus i de cuixes esbeltíssimes, vinguda no sé d'on, s'apropa lenta, brandada amb la mà estesa,